Aquest 2026 arriba a la cinquena edició ací a la capital de l'Alcoià. Ja són 5 anys que artistes que sonen amb força en los 40 i ha l'oportunitat de veure'ls ací a la nostra ciutat i gratuïtament. El proper dijous, a partir de les 9 de la nit a la plaça de l'Arrac, ahí estaran els cantants i les cantants interpretant els seus temes. Però com els dic, en aquesta avançada avui van a escoltar en aquesta entrevista especial que anem a emetre des del Cercotel Alcoi amb el nostre company Ismael Mayor i més convidades i convidats. Els contaran els detalls d'aquest esdeveniment que en 48 hores estarà ací a Alcoi. A la una del migdia ja coneixen seran els serveis informatius de la cadena SER els que els contaran a l'última hora l'actualitat informativa i després estarà de nou Ismael Mayor amb SER Deportivos. I obrirem també minuts per al Zoco Radiofónico, l'espai de Ràdio Alcoi que posa a l'abast de vostès, dels oients, perquè puguen indicar aquests missatges de compra o de venda. Podem fer en directe, també emetrem els missatges que han estat enregistrats en el contestador de Ràdio Alcoi. I per acabar, avui tindrem tertúlia de medi ambient amb el nostre company Paco Golló i els seus convidats. I així arribarem fins a les 2 del migdia. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio, per escoltar-nos a través del 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o si opten per la ràdio online. Per a totes i per a tots, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.

0: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
1: Servitaxi, el 37-37.
2: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte. Pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados, reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
3: Hoy seguimos conociendo más detalles de los 40 Summer Life, pero hoy lo vamos a hacer en un programa especial desde el Hotel Serco del Ciudad de Alcoy, aquí en la calle Colón número 1, que nos gusta venir, nos gusta disfrutar de este espacio y nos encanta hablar hoy con todos los invitados en un programa que afortunadamente se está haciendo tradicional a casi ahora, hoy 48 horas prácticamente, del evento de los 40 Summer Life. Voy a presentaros a todos los invitados en primer lugar. Tenemos Celia Úbeda, directora junta de Radio Alcoy. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Nuestra jefa de publicidad, de Rosa Jornet, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes a todos.
3: Tenemos al concejal de Juventud, Carles San Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
3: También a Paco Martínez, técnico del Ayuntamiento, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
7: Muy buenas, buenas tardes.
3: Y hoy también, y ahora sabréis por qué, Paco Agullo, muy buenas tardes.
8: Ahora os lo expliquen, ¿qué tal, Isma?
3: Porque está aquí también Rafa Hernández, presidente de la Asociación Coratge. ¿Qué tal, Rafa?
9: Hola, bona vespre a tots i moltíssimes gràcies. I de moment molt bé. I ara... més en aquesta companyia.
8: És que, i a més estem bé, així en Cercotel. Estem fresquets.
9: En l'aire es nota que estem fresquets.
8: Molt bé, molt bé.
9: Aquestes hores va a
8: pena. Fa falta.
3: Ara també s'incorporarà Àngel Lluís Ferrandiz, que també...
8: Àngel Lluís Ferrandiz.
3: Que també estarà con todos vosotros. Bueno, lo primero es, Carles... Quinta edició, com que no quiere la cosa, eh?
6: Sí, totalment. La cinquena edició ho tenim tot embastat, mos falten poques hores, podem dir, no? Unes 48 horetes, més o menys, per a començar en eixa vesprada nit, més ben nit, per a gaudir pues, amb amics, en família i amb moltes ganes ja.
3: Damos la bienvenida a Ángel Luis. ¿Qué tal? Hola, Ángel.
10: Hola, buen día a todos.
3: Bueno,
8: vicepresident de Coratge, tenim ahí equipazo,
11: un
8: equipazo.
3: Bueno, empezamos con el lío, porque hay muchas cosas de las que queremos hablar desde el cartel Información Útil. Vamos a ir desgranando cosas importantes. En primer lugar, repetimos ubicación: Plaza de Arrac.
6: Sí, plaça del RAC, i a més, no, la primera edició del Summer, no, va ser allà baix, en Cotes Baixes, i després pues, van considerar aquest canvi a la plaça del RAC, que és un lloc més cèntric, que està dins de la ciutat, i que a cap i a la fi el concert acabarà al voltant de les 12:30, una com a molt, no implica tanta molèstia per al veïnat, perquè és una hora, diguem, Sant Juliol, una hora raonable i prudencial per a facilitar aquest descans al veïnat, i des d'aquell moment que la cinquena edició i seguim en la plaça de la RAC.
3: Claro, Paco, des de l'Ajuntament, com a tècnic, què és el més complicat, què és el més difícil? Perquè parece que solo sea poner un tràiler, abrirlo i empezar a disfrutar d'un concert, però ahí hay más cosas.
7: Sí, això és el que es pensa la gent, que portar un concert d'aquestes característiques és que, doncs mira, venen els 40, venen el tràiler, el posen i tal. La tasca per a muntar un concert d'este es comença 4 mesos abans del concert, perquè n'hi ha que coordinar moltíssims, bueno, en principi a tots els departaments de l'Ajuntament, des de lo que és la policia, prevenció de riscos, el tema de fer totes les contratacions, part administrativa, bueno... és moltíssima feina per una part administrativa i de coordinació, perquè clar, eixe dia té que estar tot, no pot fallar. Si falla un algo, falla tot el concert. Aleshores és molta feina. Sí que és de veres que és el quint any i ja tenim un recorregut i ja com que és més lleuger tant per nosaltres com per a Ràdio Alcoi, la part que els primers anys va ser més dura, però ara és d'ara, la veritat és que bueno, hi ha dos dies que estem del concert, la veritat és que ho tenim tot tancat i esperem que funcione tot.
3: Celia, per a Ràdio Alcoi, què supone? Perquè al final és, hay mucha colaboración, sobretot per part de l'Ajuntament, però per a nostra casa, què supone que un concert d'aquesta envergadura decida venir a Alcoi? Perquè és una gira nacional i apuesta per Alcoi.
4: Pues que la gira más grande del país recale en Alcoy y convierta en una ciudad imprescindible, pues nos refuerza, ¿no?, como ciudad, y es muy atractivo desde el punto de vista económico, la repercusión que tiene, y desde el punto de vista también social, ya que moviliza a mucha gente joven de Alcoy y comarcas y alrededores. Como bien dice Paco, llevamos trabajando ya 4 meses y administrativamente mucho trabajo de planificación, de organización, para que todo salga bien y cumplamos con la ley y la normativa vigente y que todo salga correctamente y no tengamos ningún problema de ningún tipo, que esperamos que sea así, y estamos muy orgullosos y muy contentos de que la gira repita por quinto año consecutivo.
3: Señal de que algo se está haciendo bien para que vuelvan a venir. Rosa, esto no podría ser sin la colaboración de muchas empresas que se vuelcan en los 40 Summer Live.
5: Sí, efectivamente, sin ellos, sin el Ayuntamiento y Concejalía de Juventud, esto no sería posible. Tenemos que tener en cuenta que es un concierto gratuito para todos. Esto quiere decir que quita barreras para segmentar qué personas pueden ir a disfrutar de ocio y quiénes no. Y esto es gracias a que el Ayuntamiento y la Concejalía nos dan soporte y, por supuesto, pues agradecer a nuestros colaboradores, patrocinadores y también a todos aquellos proveedores que, como siempre destaco, son de nuestra comarca, todos se queda aquí, intentamos que todo este tejido se quede dentro de nuestras comarcas y que podamos disfrutar y a la vez generar ese negocio para todos. Así que muy agradecidos a todos.
3: Este año, Celia, hay una de las novedades que ha tenido esta casa, Radio Alcoy, ha decidido dar visibilidad. Visibilidad es un concierto que va muchísima gente, muchísimos jóvenes, y yo creo que al final la base es importante que los jóvenes sepan de vida real de muchas entidades que lo necesitan, y habéis decidido darle visibilidad a empezar por una asociación.
4: Sí, hemos decidido dar visibilidad a aquellas asociaciones de Alcoy que en cierta forma llevamos colaborando mucho tiempo con ellas, pero la oportunidad de la gira de los 40 Summer Life en Alcoy, el poder colaborar de alguna forma, que venga Coraje y entregue una camiseta, en este caso a Óscar Martínez, y puedan hacerse una foto y podamos colaborar con ellos en esta ocasión.
8: Sí, a veure, ahí entrem nosaltres, perquè m'ho va comentar Celia, m'ho va comentar Rosa, i, ostres, quina associació podien començar? Jo vaig veure la meva mà i vaig veure, ostres, Coratge, no? O què?
9: Me'n recordo d'ells.
8: A veure, Rafa, en el moment que el vaig tocar, em va comentar Celia...
9: Veure, jo sé que Moratos, Coratge, tenim una relació molt especial amb Moratos, amb la cadena SER, bueno, en Ràdio Alcoi, de la cadena SER, i des del punt de vista nostre, podria, primer que res, donar-vos gràcies des del punt de vista nostre com a entitat i després des del punt de vista social d'Alcoi com a societat, perquè sou capaços de tornar a posar Alcoi en el punt de referència del país, com estava a principis del segle XX, quan totes les companyies de teatre d'Espanya passaven per Alcoi quan feien el que és dir, nos vamos de províncies, que ara ja no venen. Bueno, ara que serà Moratos, però almenys la música torna. Pues ja és un principi.
8: Bueno, Rafa és historiador i ahir ha posat aquest punt històric.
9: Això des d'un punt de vista. I després ja des del punt de vista nostre de l'associació estem autènticament encantats, perquè donar molt visibilitat a una entitat que és xicoteta com la nostra, que porta pràcticament 8 anys en funcionament i que donem, jo crec que prou bon servici als nostres afectats, gent afectada, perquè l'associació es va crear per ser de familiars i afectats de dany cerebral adquirit, o sigui, gent que ha tingut ictus, derrames cerebrals o accidents de tràfic i ha afectat el cervell, per tant, des d'ahir. I ara damunt, per consell des d'Eurobogos de la ciutat d'Alcoi, de l'hospital, hem incorporat noves malalties a la nostra associació. Com ha sigut l'esclerosi, el Parkinson, el Guillem Barré i la malaltia de Dèvi. O sigui, que tota aquesta gent que en Alcoi no tenia lloc on anar, sap que avui en dia, si necessita algun tipus d'ajuda, nosaltres estem ahí. Què fem nosaltres? Evidentment nosaltres fem. Ajudem al familiar, l'orientem en què té que fer, com té que actuar, perquè, i sempre dic el mateix, tenim la millor sanitat del món. Evidentment, 25.000 coses per millorar.
10: Sí, però, així
9: no... però tenim l'esperança de vida que tenim de 90 anys per algo, per l'alimentació i per la sanitat, i això no té volta de fulla. Pues bueno, quan s'acaba l'ajuda sanitària estem morats ahí. I què fem? Orientem al familiar de com té que dirigir-se a l'administració i com té que actuar en l'afectat, perquè l'afectat ja no és el que era. I després, evidentment, ajudem financiar, bueno, cofinanciar noves rehabilitacions, que són molt cares, perquè totes les setmanes una persona que té que anar al fisio, al logopeda, al terapeuta ocupacional o al psicòlogo, pues li se'n va a meitat de la pensió. I més en este poble on molta gent feia hores en les fàbriques i aquestes hores no anaven a la pensió. Per tant, més motiu perquè nosaltres estiguem ahí. I gràcies a vosaltres podem estar per ell.
3: Que tenemos que tener que es visibilidad lo que exacto, se le va a dar.
8: Al vicepresident, com ho ha dit tot el president, pues ja, no, pràcticament.
11: La gràcia de ser vicepresident és aquesta, que fas menys feina.
8: Molt bé, Àngel, pues, també content, no?, el fet de que
11: estigui contentíssim i subscric totes les paraules del meu president, que crec que és molt important tot el que ha dit i crec que és molt important també este detall que no havíem tingut encara, que faltava, no?, dins de la llista llarga, ja hem dit, que tenim de relació amb l'Àrea del Coll. Bueno, pues aquesta és una cosa fantàstica.
8: I després gent jove, no?, que és el que comentava Isma, també. Home, és que arribar a la gent jove.
11: És un
8: jove.
11: Segment que nosaltres ja arribem, gràcies també a la llavor que fa el nostre president, fent unes xerrades informatives
8: en els instituts,
11: en els centres educatius, i arribem a aquest sector, però d'aquesta manera tan... masiva, ¿no?
3: Directa, totalmente directa, claro. Carles, consejos útiles, la gente, ¿a qué hora van a poder estar? Las miles de preguntas, esto es como el... preguntas frecuentes. Sí, ¿podré entrar comida? ¿A qué hora van a ir? ¿Van a abrir puertas? Todas estas cosas que la gente quiere saber a falta de nada, de dos días.
12: Sí, bueno, ya se adelanta, ¿no? El espai és totalment obert, és gratuït, ¿no? La gent pot accedir lliurement per la part de darrere, perquè evidentment anem a posar una tanca en la part del carrer Juan Gil Albert, per simplement la diferència d'altura del marge, no perquè la gent no se'n vagi per ahí, que podrà entrar per la part de darrere lliurement i sense cap problema. Ja ho hem dit, no? El tema de pues, la gent pot emportar-se un entrepà o una llauna o una botella de plàstic, de refresc o el que siga, tot i que hi haurà un servei de barra i també hi haurà un servei de food truck pues, per a aquelles persones pues, que vulguin anar directament ahí i ja poder servir-se de serveis que hi haurà ahí. També tindrem, com tots els anys, aquesta línia d'asseus portàtils on tindrem en tenim uns quants debats, tenim 20 més 4, els 4 són per a gent de mobilitat reduïda i en això enllace també a que hi haurà una zona especial de mobilitat reduïda per a pues, totes aquelles persones que hi haurà cadires també i poden entrar aquestes persones acompanyades i podran estar ahí tranquil·lament gaudint del concert. Després, bueno,
3: més transporte públic habrá
12: transport, bueno,
3: hasta para ir sí, però per volver.
12: Clar, en aquest sentit, el fet de tindre aquest concert, aquest format gran enmig del poble, però d'una forma, al final les distàncies s'acurten molt. No, no és com l'any que es va fer allà baix en l'antic abocador, no? Que ahí sí que requeria de un poc més de, en quant al tema de mobilitat, en este estar emplaçat dins del propi municipi, pues les distàncies són relativament curtes, aleshores.
10: Principi pots agarrar l'autobús i la gent.
12: Clar, evidentment tenim el de línia, no? El
10: sí, que lo importante no pillar cotxe,
12: Clar, evidentment.
3: Cada vez más, Celia, los artistas, la gira de los 40, hemos tenido aquí nada más y nada menos que artistas como Abraham Mateo, como Chanel, como Dani Fernández, recuerdo a David Otero, también recuerdo a Neil Moliner, Beret el año pasado, artistas que a veces parece que, bueno, es que sé quién es, pero es que resulta que a lo largo de los años ha demostrado que esta gira es tremendamente espectacular, porque por ejemplo ahora encuentra entradas para Dani Fernández, o mira a ver a Abraham Mateo, pues todos esos han estado aquí.
4: Esta gira está claro que es un trampolín, combina nombres consolidados con promesas del panorama actual musical, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta, conforme van pasando los años, de que luego esos artistas que ves que en sus comienzos inician su gira aquí en Alcoy con los 40 Summer Live, al cabo de los años acaban triunfando, ¿no? Entonces, mola mucho decir, pues yo vi hace dos años, por ejemplo, a Neil Moliner, cuando estrenaba su primer tema. Estamos de verdad muy orgullosos de que sea así, de que se le dé oportunidad al talento local y al talento nacional y que sirva de trampolín para que luego esos artistas vean cómo su carrera despega en cierta forma.
3: Claro. Tenemos otra novedad que es presencia alcoyana. Hasta ahora venía Samantha, es de la comarca, pero ahora en este caso tenemos a Noa, que es de Alcoy y que, bueno, juega en casa.
12: Sí, sí, en casa, pero en casa.
8: Pero casa,
12: ¿no?
8: Casa.
3: Barrio.
12: Es del barri també, és de la zona.
8: És de l'Arnau.
12: De fet, crec que viu dos o tres carrers de la plaça Larrac, aleshores li pillarà ben proper. Sí, a veure, això és un gos, no? L'apostar per el talent, i més el nostre talent de la ciutat, a mi em pareix meravellós. Meravellós, i en això també enllaça, perquè la setmana passada vaig escoltar l'entrevista que vas fer tu, Isma, en César Així, no? Que és la tercera volta que ve así. Sí.
8: Ya es de casa.
12: No, la que ve el empadronem.
3: Más cosas, ¿cómo ha cambiado, Paco? ¿Cómo ha cambiado el primer año a este? ¿Qué es lo que más te llama la atención, con tú que has estado ahí como técnico y sabiendo dificultades y problemas?
7: A veure, el que més ha canviat ha sigut la feina que ens ha costat tant a Ràdio Alcoi com a nosaltres, el tema de l'organització. Al final el resultat ha sigut excel·lent, els 5 anys, vull dir, d'estrelles que han vingut, que han sigut molt bones, d'assistència de públic, vull dir, en les 5 no n'hi ha, vull dir, han sigut cada volta més i molt bé. Sí que és de veres que a nivell de la tasca, de lo que ho ha comentat abans ja, de lo que va ser el primer any, de lo que ens va costar ara, ha canviat molt. Però així i tot porta moltíssima faena el fer un concert, però crec que val la pena. El resultat final.
3: Rosa, toda la gente que vaya tendrá la oportunidad, porque gracias a algunos de nuestros colaboradores y patrocinadores van a tener regalos, no vamos a decir qué, pero ya está preparado. Ya está preparado todo lo que tienen que lanzar, Óscar Martínez.
5: Sí, sí, lo tenemos todo listo. Va a haber, vamos, regalos para todos. Tenemos varios patrocinadores que han querido colaborar con su merchandising y lo tenemos todo listo ya y preparado para cuando llegue el momento, para que la gente también, aparte de la música, pues pueda disfrutar también de ese momento que Óscar Martínez además lo hace especialmente bien. Cuando tira camisetas o gorras, pues todo el mundo se viene arriba y es un momento muy chulo también del concierto, sí.
3: Tengo que tirar para casa, evidentemente, qué importante es esa visibilidad, esos negocios que en el Summer tienen la oportunidad de darse a conocer directamente a un público que a veces cuesta de tener, ya no solo joven, porque va gente de todas las edades, va familias, maneras, pero qué importante es un escaparate como este, más allá de la típica cuña publicitaria.
5: Sí, efectivamente se les dan muchas opciones a los patrocinadores y colaboradores, intentamos ajustarnos a su medida para encajar qué es lo que necesitan en cuanto a visibilidad y hacemos casi a medida todo este tema publicitario. También es cierto que incluso desde el Grupo Prisa, desde Radio Madrid, nos envían patrocinadores que ellos contratan pero que quieren estar en nuestra zona. Es también un síntoma de que estamos haciendo algo muy bien porque no se ha contratado, va a haber un patrocinador en especial que viene desde allí, que es Tajín, que solo lo ha contratado en 4 localidades y entre ellas la nuestra. Entonces, pues es positivo saber que hay gente, empresas de fuera que quieren estar con nosotros el día del concierto y tener su visibilidad también. Por lo tanto, pues encantados y esperemos que por muchos años más.
3: Con Tajín todo sabe mejor. Que esa me la sé. El cartel, venga, oye, yo me voy a mojar. A quien más ilusión me hace, aparte de Noa, que es de casa, Leire Martínez. Sí. A que sí. Bueno, está guay que luego son todos chulos y que nos sorprenden con canciones que esta canta esta, sí, eso pasa en la gira, pero a mí es que Leire, por debilidad, tengo muchas ganas de verla.
7: Sí, jo també, per debilitat i per edat també. Entre altres coses, perquè sí que, a veure, tots els grups que venen són grups bons, són grups que estan en primera línia i tal, però sí que és de veres que pues, la majoria, la gent jove es coneix més perquè escolta més la ràdio i tal. Però en concret, pues, l'Eri Martínez pues, bueno, és una institució dins de la música i ara en aquest moment ha rellençat la seva carrera en solitari i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió veure-la.
3: Però és que Dixie i Nau vienen de Latinoamèrica a propósito a ver la gira y vienen al Coy, ¿eh?
12: Bueno, son canarios, ¿no?
3: Son canarios,
12: son canarios, pero están en Latinoamérica, sí, de gira,
3: sí,
12: ¿no?
3: Es, sí, sí, sí, además sí, sí. Es que de Colombia, Ecuador, el año pasado tuvimos muchos carteles que buscaban a Dixie y Nau.
12: Sí. Pues, fixeu-se que yo vaig a en parlar de Leire, de Dixie y Nau y tal. Yo tengo curiosidad de Gore a Bolavento. Que de fet són valencians.
3: Suena bien,
12: també.
3: Suena bien,
12: I, sí, sí, jo ja he trastejat un poquet en xarxes i he escoltat alguna cançó d'ells, em falta veure el directe, no? I no sé, jo tinc això de veure a Bolavent en acció i recordar, perquè això és important, no? Tota la gent que es escolta que avui dimarts, si teniu el cotxe ahí aparcat en la plaça de la Reina, retirant-lo, per favor. Perquè el dia següent ja comencen els treballs d'adequació i tot això per deixar-ho tot preparat per veure precisament, no tan sols el directe de Bolavent, sinó el directe d'absolutament tots els artistassos que ens venen este any.
3: Lo que és una garantia, Celia, és Óscar Martínez. Ahí ya no hay, es Óscar.
4: Óscar nos hace disfrutar a todos, ejerce como maestro de ceremonias y luego hace una sesión final de música y yo creo que todo el mundo se lo pasa bien, se divierte, baila, canta y la verdad es que como maestro de ceremonias es un 10 a Óscar.
8: ¿Cuántos kilos perd en cada sesión? Pues digo, ¿no? Un par de kilos, bueno, no sé. Ya.
13: No lo he hecho a la báscula, es pero más o menos yo calculo que sí, con el desgaste que tiene,
8: desgaste,
13: pues bueno, él entrena
8: increíble.
13: Por la mañana aquí en Alcoy.
8: Damu, ¿no?
13: Él entrena aquí en un gimnasio de aquí.
8: Sí, sí, sí.
13: Y que siempre le preparamos una cita para que pueda ir a entrenar, luego descansa y luego ya lo da todo, pero yo calculo que perderá un kilo y medio, dos kilos como mínimo, entre el calor y lo que se mueve, porque no para, claro.
8: Absolutamente.
13: Es brutal. Y tengo que decir además que nos tiene un cariño especial, porque cuando le decimos, graba un reel saludando a toda la gente de Alcoy, enseguida lo hace, porque es verdad que nos quiere muchísimo. Esto no se hace habitualmente, él no puede grabar reel saludando a todas las ciudades por las que va, pero a nosotros especialmente sí que siempre nos deja un saludo o algún reel para todo Alcoy.
8: Y la idea, Rosa, Celia, la idea es, Rafa, un poquet abans de començar el que és el concert, estareu vosaltres, ¿vale?, com a representació de Coratge, i li entregareu un poquet de merchandising.
9: Li donarem a Òscar una miqueta de merchandising perquè després ja el repartisca en qui tinga que fer-ho. I perquè mos doni aquest aspecte de visibilitat que junta a Moratos, a Ràdio Alcoy, era fonamental per Moratos. Però evidentment tenim les famoses pulseretes que...
14: Sí,
9: ara tenim el formato negre, que és modern, i el formato blanc és el que porta Paco sempre. Però bueno, portarem un gapaet per a repartir-ne, alguna camiseta també, i perquè Òscar estiguin tranquils de que tindrem la talla d'ell, portarem diverses talles, perquè i així no és que sobre que no hi vinguin per d'ell, que faci a bon o que vulguin elles. Que vagi a repartir-les.
11: Està tot pensat. Des del moment en què vam dir això va avant, ja està tot pensat.
8: Però altres no teniu ahí, terme mig. Un poquet d'això, Àngel, no sé, el fetiche que esteu treballant, contamos un poc, parlamos un poc.
3: I sobretot on vos poden encontrar.
11: Ah, també. Bueno, a veure, Coratge, tenim la sort d'estar en un lloc fantàstic, que és en el carrer La Sardina, en el que és el centre de majors de la zona alta, allí en el primer pis. Estem dilluns i dimecres de 10 a 2 està la nostra treballadora social i un dia d'aixòs dos dies també està la Junta, per tant, allí ens poden trobar presencialment, per telèfon. Pues bueno, tenim ací el telèfon, que jo vos el dic en seguida, van a passar el meu immediatament.
8: Teniu ahí?
3: Formes d'encontrar a l'associació Coratge?
11: Sí, el telèfon tenim el 966 114 504 i 610 029 895, i també per correu electrònic associacioCoratge@gmail.com. també ens poden seguir en xarxes.
8: Perquè no pareu, quan no és un concert
11: tenim
8: és una
11: tot,
8: visita.
11: Tenim de tot.
9: Menys diners tenim de tot.
11: Sí, és el que menys tenim. Però bueno,
8: Carles, tu també, un poc, no?, de les associacions, el que diem, aquesta connexió joventut en les associacions, tanta associació que hi ha, tant altruisme, mm-hmm, tant voluntariat...
12: Sí, sí, i sobretot casos com aquests, no?, donar visibilitat a entitats locals que treballen cada un, no?, pues dins de la seva rama, el seu àmbit, no?, jo crec que en aquest sentit és meravellós, no?, el poder comptar en les associacions per la seva gran tasca que fan absolutament totes, com també pues, tant l'Ajuntament com mitjans, donar-li aquesta visibilitat que tant es mereixen per poder seguir treballant evidentment en els seus àmbits, com també per a donar-se a conèixer i seguir creixent, no?, perquè al final pues, tota pedreta fa marge, no?, com bé es diu, i tota mà donada pues, sempre és d'agrair, per una banda i per una altra, i sempre al final per el bé, no? Per el bé comú, per el bé de la nostra ciutat.
8: M'ha vingut ara al cap Punt Violeta. No,
12: sí, bueno, ahora si vuelvo por allá, perdón, ya me anticipa.
3: Vamos a ello porque perdona, nos queda poco tiempo. Sí, sí, sí, sí.
12: Vale, pues anem a parlar un poc de lo que seria tot el ample dispositiu que tenim de seguretat. Per una banda, lo que seria en pista, per dir-ho d'una forma, en pista tindrem la seguretat de Vectalia. Vectalia ens proporcionarà la seguretat en pista i després al voltant tindrem un destacament de policia local i un altre de policia nacional que vetllarà, no?, per a la seguretat. Després també tenim justament al costat del quartel, sí, també estarà la Guàrdia Civil, que també estarà ahí en nosaltres, no tan sols gaudint, sinó també procurant que l'entorn siga totalment segur i que la gent es limite a passar-ho bé i a gaudir-ho. I per altra banda comptarem en un destacament de Protecció Civil, de Creu Roja també, que espero que no faci falta, no, també ho dic, bueno. Seria molt bona senyal, i també comptarem amb un punt violeta per a evitar, cosa que, si no recordo mal, no ha passat, aleshores això és molt bona senyal, no? Al final l'ambient ahí és molt familiar, molt d'amistat i de passar-ho bé, i bueno, tot i que comptem tot en
8: eixe
12: dispositiu de prevenció i seguretat, bueno, pues, si no es gasta millor.
3: Claro, i Paco, sentido común, yo creo que ahí va a estar la clave. Sí. Sentido común para que la gente vaya, disfrute y ya está.
7: Sí, clar, bueno, el sentit comú és que tenim que tindre-ho per a tot i per a un concert d'aquestes característiques igual. Entre altres coses perquè no sols ve a vindre gent jove, ve gent més major, famílies, venen xiquets i tal. Aleshores, jo penso que el tema de la urbanitat, de seguir les regles establides i tal, no implica que no puguis disfrutar de les coses. Per tant, jo penso que es pot disfrutar i tindre pues, sentit comú, tal com dius.
3: Este tipus de conciertos, evidentemente, implica algunes molèsties puntuals a alguns vecins. Es como cuando hay una media maratón o cuando hay un trail solidario o cuando hay paciencia, ya está, que es una vez al año.
12: Sí, ya me es que es una hora que no entra en exceso a lo que sería
8: 40 del matí,
12: clar. Però això, de fet, crec que la gira dels 40 en la majoria dels casos comença a les 10, nosaltres ho adelantem precisament una hora per a evitar aquestes molèsties més entrada a la nit.
3: Claro, estamos acabando. ¿Con qué queréis acabar? Empiezo por aquí, Celia.
4: Pues simplemente agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, a la Concejalía de Juventud, a todos los técnicos que están trabajando para que este proyecto sea una realidad y que nadie se pierda este próximo jueves el concierto, que van a disfrutar muchísimo y les esperamos.
3: Rosa.
13: Sí, bueno, a mí me gustaría terminar diciendo que Alcoy hay que ponerlo en valor, estamos capacitados para hacer conciertos como en cualquier otra gran población a nivel nacional, como se ha demostrado, tanto por la coordinación y trabajo, ayuntamiento, concejalía, todas las personas de seguridad, todas las personas que están detrás, tanto como en este caso Radio Alcoy, creo que somos muy capaces de hacer conciertos de este tipo y tenemos que sentirnos muy orgullosos por ello.
3: Rafa.
9: Bé, jo, en nom de Coratge, vull donar les gràcies a Ràdio Alcoy com a entitat i a tots els treballadors de Ràdio Alcoy perquè sempre penseu en vosaltres. De veritat que gràcies a vosaltres hem augmentat la visibilitat en aquest poble una barbaritat. Moltes gràcies. I damunt ara va l'Ajuntament, que ens ajuda en altres coses també més.
3: Àngel.
8: enviar un missatge.
11: Bueno, jo dic el mateix, jo subscrivo les paraules del meu president i, per supost, sempre agraint moltíssim, no?, a tots els que esteu avui així, perquè d'una manera o d'una altra tots sou, actors d'això, no? Actors principals. I, bueno, pues gràcies, simplement això.
8: Molt bé, Àngel.
3: Paco?
8: Abans, Paco, també comentaven que per a l'accés de persones amb problemes tenien sí. que acudir a per la punxereta.
7: Sí, tenim en el CCJ, en el Centre Salvat el Jove, tenim les pulseres per a que, bueno, si volen informar-se, ens poden telefonar o passar per allí per a replegar la pulsera per a poder tindre un accés directe a la zona que enguany l'han redefinida per a que estigui millor que l'any passat.
10: Això, sempre millorar.
7: Sí.
10: L'últim missatge.
7: Sí. Pues l'últim missatge, jo en concret ja dimarts que estem, que ja estem a 24 hores quasi del concert, m'agradaria donar les gràcies sobretot perquè encara que a nivell oficial o de cara a la publicitat és el Departament de Joventut qui ho organitza, qui coordina i tal, m'agradaria donar les gràcies a tota la gent que no es veu, que ha estat fent feina per darrere, a tots els caps del Departament de l'Ajuntament i a tot el seu personal que s'han volcat i és el quint any en la mateixa il·lusió que es volquem nosaltres per a que això isca bé.
8: Esa coordinació interdepartamental.
3: Cerramos esto.
12: Y bueno,
8: me voy a llevar.
12: No, yo voy a repetirme porque creo que es mereixen siempre. Gracias a Radio Alcoy y a Bectalia en este caso, pero unas gracias infinites primeramente al meu departamento de Joventut que treballa increïble, una maquinària totalment engraçada, i també moltes gràcies a tots els caps de departaments de totes les àrees de l'Ajuntament implicades en muntar este gran concert per cinquè any consecutiu. I ja em deixe en simplement convidar a la gent a que vinga, que ho passa bé, que vinguen amics, en família, com siga, i que gaudisca el màxim.
8: Un ratet ahí molt bo. Bueno, Isma,
3: ja està, sí. A veure, que en Cercotel, és que és otro nivel, és otro nivel. Celia Rosa, Paco Carles, Paco Martínez, Rafa Ángel, gracias a todos. Esto ha sonado así por nuestro técnico Gonzalo Wenger, como siempre,
8: grande,
3: aquí
8: grande
3: en Cercotel. Así que nosotros nos marchamos. Mañana seguiremos conociendo más artistas, pero, lo dicho, disfrutar de este día y, sobre todo, del concierto.
15: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
3: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

Amb Adexina, a les 12 i 58 hores, estem vibrant en aquests últims compassos de la primera hora del nostre programa. Adexina, el que pujarà a l'escenari, ja ho saben, el proper dijous, en los 40 Summer Live.

0: Cuídate, no quiero.
1: També els convidem a que entren, si tenen Instagram, a les 40, al COI, que ahir estem publicant també molta informació i missatges especials per a la convocatòria d'aquest esdeveniment musical per al proper dijous. @los40alcoi en Instagram.

0: La 1:24, aquesta sintonia ens introdueix en Zoco Radiofónico. Si volen participar, poden cridar al 96 652 62 76, com ha fet aquesta oient. Oient, bon dia. Hola, està en directe en Zoco Radiofónico.
1: Hola, hola. Diu Mari.
0: Digue'm, vol vendre alguna cosa o comprar?
1: Volia vendre una bicicleta estàtica, però una viatge de les antigues,
0: val,
1: de les més antigues. I un sofà d'una plaça, un silló.
0: Un silló.
1: Sillonet, una val, plaça.
0: Mm-hmm. D'acord. Molt bé.
1: El silló sí que són 50 euros. La bicicleta, per lo que vulguin donar-me, perquè és molt antiga.
0: Val, a convindre, la bicicleta, preu a convindre.
1: Sí.
0: Molt bé. I un número de telèfon de contacte?
1: 626.
0: Sí.
1: 70.
0: Sí.
1: 97.
0: Sí.
1: 03.
0: El repetisc. 626 70 97 03. És correcte?
1: Sí. Sí, diu Mari.
0: Mari, moltíssimes gràcies per participar en Zoco Radiofónico.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon adeu. Dia, adeu.
1: Adeu.
0: Així de senzill és participar en aquesta secció cridant al 96 652 62 76, però també està el contestador de Ràdio Alcoi, que el telèfon és el 96 652 62 77, on ens han deixat aquest missatge.
2: Ven de la lavadora Swan, SVAN, de 6 kilos con 2 años de garantía, por 100 euros. Número de contacto 667750801.
0: Més missatges.
3: Buenos días. Se vende un sofá de 2 plazas. Se vende un Scholastic de años 70 con 2 pistas, 13 coches y un cuentavueltas. Se vende una vajilla nueva de año 40 para estrenar de 56 piezas más los cubiertos de plata. Y se vende un mueble bar. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende 2 pisos en la calle San Nicolás, número 49. Un entresuelo de 110 metros para vivienda de despacho con chimenea y una terraza grande con surtidores de peces y 4 sillas para fiestas. Y un cuarto piso recién reformado con chimenea y 4 sillas para fiestas. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gràcies.
0: Al llarg de la setmana, a les 24 hores del dia, està disponible el contestador de Ràdio Alcoi, com també el número de WhatsApp on poden deixar els missatges. Aquest és el 655-995-795. En aquesta edició del Zoco Radiofónico no tenim missatge de WhatsApp, però sí que hi ha altre que van enregistrar en el contestador.
2: Vendo màquina de coser Singer por 50 euros de 1980. Con opción de poner motor por 50 euros. Número de contacto 667750801.
0: I així anem a cloure el Zoco Radiofónico d'aquest dimarts. El proper, de nou, estarem així entre la 1:15 i la 1:30 aproximadament. Gràcies als oients que han participat en aquesta edició.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: Una vegada més iniciem un altre dels nostres programes de la tertúlia del medi ambient i en aquest mes de juliol tenim una convidada molt especial, però primer passe a presentar als habituals col·laboradors com són Enrique Moltó. Bon dia, Enrique.
1: Què tal? Hola, bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per vindre una vegada més. Com sempre, Tono Vella, Tono.
2: Hola, bon dia.
0: Un plaer de nou tindre't així. I a veure, aquí està, aquí mos has convidat, Enrique, perquè així, a veure, molt xic, molt xic, molt xic, i jo el dia, porta'm una xica,
1: sí,
0: per favor.
1: No pot ser. Ai, de fet, ara estic en plena revisió de cap, perquè segurament la temporada que ve, a la que m'acabe d'autocontratar ara mateix.
0: Mame, per supost, faltaria més.
1: Fem pròrroga, no?
0: Paguem la clàusula, paguem la clàusula.
1: Ja tinc no sé quants anys de dona, de fet, no sé si vindrà algun home.
0: Molt bé, perfecte.
1: Hem de compensar.
0: Però deixa que la presente, que no la puc
1: presentar. Presenta.
0: Aitana Pastor, Aitana, com estàs?
3: Bon dia, molt
0: bon
3: bé.
0: Dia, moltíssimes gràcies per vindre. Tot bé?
3: Molt bé.
0: Aitana, qui va ser el teu com una espècie de mestre que has tingut? El teu sentat al costat, no? Bueno, uno dels mestres, no?
1: Uno d'ells.
0: Vale, perfecte. A veure, Enrique, abans de començar, que ens comente Aitana tot el que ha portat, què és el que va passar, què tenia apuntat un pare en ese cuaderno de farà uns 60 anys?
1: Pues ha mirat dels més vells que he vist, anys 52, o sigui que mon pare tenia 20 anys. Clar, i clar, doncs hi ha coses que es fan quan tenen 20 anys i també pues, les tasques del camp, i també el que ha apuntat, ha buscat el mes de juliol perquè estigui en context. Mm-hmm. I ha vist no sé quants dies de tronada en juliol i no sé, m'ha fet ganes de plorar, no? perquè enguany no té pinta d'haver alguno, encara que a saber, i ojalà no, perquè igual són seques, no? Però curiosament m'ha trobat també, a part de totes les tasques, com dic, de netejar les marges, que era una cosa que també fèiem en aquesta època, altres coses, i coses també que tenien que prendre al cereal, m'ha trobat una cosa, pues, entre cometes, lúdico festiva, no? Que
0: festiva.
1: És, pues, algo, pues, que dius. Clar, diu,
0: contar,
1: he ido el dia 20 contar, de juliol, diu, contar. He ido al coll a la piscina.
0: Ah, molt bé,
1: que dius, bé. Pues, bueno, m'ha recordat sobretot per el tema este de que quan hi ha vis roig es posa a les piscines municipals gratis, pues, bueno, l'home va anar a la piscina, pas que clar, des del mas del Segura anar a estar a la piscina. Uf, i bueno. Tornar, quan tornava estava calada l'altra volta ja, però bueno,
0: una bona
1: és curiós,
0: caminata,
1: no? Bueno,
0: una bona
1: queria, pues, ese xicotet aportació.
0: Ah, molt bé, perfecte. I aquesta piscina municipal, que a més està feta, ja sabem tots, l'origen d'aquesta piscina
1: municipal. Sí, tots saben l'origen, sí.
0: Molt bé, bueno, pues, a veure, abans de començar, Aitana, el que volia era també que dos anècdotes que m'han encantat ara que estàvem parlant prèviament. Tono, t'has comprat un Lamborghini.
2: Sí que és veritat, però no és un cotxe, és un tractor.
0: Ostres, que bo, sí. Tio,
2: i em tocava ser més autosuficient i no dependre de ningú per a mantindre la meva terra.
0: Ostres, però és que estàvem ja, eh? Bueno, espera, i tu ben lesionat, què t'ha passat, tio?
1: Bueno, no, és un xicotet toque en la foto ja, en la foto de la ràdio ja es vola.
0: Però
1: el problema de la ràdio últimament és que antes la ràdio no eixia ningú i ara no és possible.
0: Però bueno, el toquet en què ha sigut?
1: En un toco d'olivera, evidentment.
0: Exactament.
1: Hi ha rebrotins, que tot el món que té olives sap el que és.
0: Rebrotins.
1: Els rebrotins són els brots, els bares que hi per baix de la soca de l'olivera, que n'hi ha que llevar perquè recupere força.
0: Ah, molt bé. Veus? És que tenim així dos maseros, però maseros com a tal, eh? Dóna gust. Bueno, Aitana, a veure, contamos, parlamos un poquiu de tu, va, contamos coses, a veure, dis-me.
1: Bueno, sí, presentem, a veure.
0: Bona presenta, aquí. Primer presenta.
1: Bueno, ella és graduada en geografia.
3: Sí. Y ordenación del territorio.
0: Gracias.
1: Del grau, y es máster en planificación y gestión de riscos naturales.
0: Vale.
1: Todas esas cosas les ha fet en la lista de Alacant.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, pues he tingut la suerte de poder ser profe d'ellas. El seu tutor de TFG i TFM, si no recordo mal, ha sigut Pablo Jiménez, que també, per cert, el portarem un dia, perquè és el collano con sorte, que dic jo. Con sorte i con suerte, les dues coses.
0: I
1: perquè no és de Sella, però bueno.
0: Està casat amb una collana.
1: Entonces també el portarem un dia. I bueno, ha fet una tasca, jo crec que molt interessant, i pues ara es contarà ella pues, per què va agarrar tant la geografia, crec jo, que si t'has de que mostro un com
0: claro.
1: El fet d'este projecte concret, perquè este fet GITFM és una continuació uno de l'altre més o menys, encara que hi ha més coses. I bueno, pues, a part també pues, dir també que ara està de becària d'investigació en l'Estat de València, fent la tesi doctoral a València, aprovechant un projecte que té que veure com no en tantes coses amb la dana que va tindre lloc en esta en la Serra Metropolitana de València any 24, no? I bueno, pues això l'ha presentat, ara pues, que a veure si ja vas nervis i vos conta pues, tot el que ha fet en aquestes coses. I al cas, no sé si...
0: Tono, Tono, contamos
2: bueno,
0: un poquet.
2: Aitana la coneixem ja perquè va estar convidada a una taula redona sobre la importància de formar i d'informar a la societat sobre riscos naturals i ho van fer als centres educatius, ho van fer a Fundació Mutua Levante i arran d'ahir conec a Aitana, el treball que fa jo crec que també és important, no? Dur-la així i que dona a conèixer el seu treball de recerca i els riscos que tenim en el COI que no parem de mencionar-los, però sembla que hi ha gent que no escolta perquè segueixen invertint-se diners en coses que no tenen massa sentit, però bueno, ara Aitana mos ho esbrinarà millor.
0: Juntant amb Álvaro, no? És Aitana? És el...
1: Álvaro també ha col·laborat, sí, exacte, sí, algunes coses hem volat.
0: Que també va estar.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs a veure, fem-nos un poc això, Aitana, a veure, conta-nos com el pares... Ai, no tinguis vergonya, a veure, conta-nos com comences a estudiar geografia, parla-nos un poc de tu, a veure.
3: Bé, jo vaig començar història.
0: Sí.
3: I en primer de carrera em va donar classe Enrique
0: i Pablo
3: Jiménez.
0: Sí.
3: I Pablo un dia va parlar sobre els moviments que van haver en la Llana, allà pel 2017,
1: sí.
3: Que va ploure molt.
1: Sí,
0: en la fila Llana.
1: Sí.
3: Sí. Vale. I vaig dir, ai, pues això m'agrada. I en seguida, quan vaig aprovar totes les assignatures, em vaig canviar al grau de geografia.
1: És conversa.
0: Espera, a mi també va passar, eh? Jo també vaig anar per història de l'art i vaig acabar fent geografia.
1: I vaig anar per contemporània.
0: Imagina't. Eh?
1: Tots són conversos.
0: Així són tots conversos. A veure, contam-ho.
3: I a poc jo anava fent fotografies de solsies que n'hi havia per al coll. I per sorpresa, en la borrascassa allà del 22 va passar el que va passar en Santiago Payà, que ara és el que veurem.
0: Vale, perfecte. I a partir d'ahí un poc hi ha els centres, no?
3: Sí.
0: En aquest aspecte, no? Els solsides. Tu sí. Les solsides els van cridar l'atenció, eh? Està bé, no? Enrique?
3: Sí, una zona de solsides, sí.
0: Sí, sí, estem... I què és un poquet? Com vas avançant? A veure, aquest treball, explica'm un poc.
1: Com vas a buscar els antecedents històrics de la zona, sobretot de Santiago Payà, que és el que va fer el TFG primer.
0: Exacte, contamos un poquim més coses, a veure. Dimos, una volta tens eixa idea, no? Vas poquet a poquet desenvolupant-la. Vale,
3: sí.
0: I què és el que fas?
3: Bueno, vaig fer unes sortides de camp i vaig veure que en la partida rural, que és la que està, que és la de Sant Benet, vaig veure que hi havia, bueno, murs de pedra seca, sèquies, alcabons, sobretot camins i canyades, i vaig dir, ostres, pues això és un espai que antigament ha estat ocupat. Aleshores vaig anar a l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant, al del Regne de València i al Municipal d'Alcoi, i vaig veure que des del segle XIV, més o menys, aquesta zona és un espai conreat, on sobretot el control de les aigües està més que controlat.
1: És que demostrat, sí.
3: Més que demostrat. Però resulta que els aqüífers que n'hi ha en Sant Benet, que donen lloc a la Font Nova, resulta que a partir del segle XX, a principis, aquestes aigües no tenen tanta qualitat com les del Molinar i comencen a abandonar-se. Sí que n'hi ha una canalització que està des de la caseta d'Alborz, l'actual ecoparc, que va fins al carrer Verge Maria, continua per el carrer Sant Josep, que entre parèntesis hi posa antic carrer de la Font Nova, continua per Mossèn Torregrosa fins a passar per Correus i anar al riu.
0: Que xulo.
3: Sí, n'hi ha una canalització que s'ha abandonat i que vam veure que en les pluges que va haver en la borrasca Cèlia, que en la primavera del 22, amb... plouen més de...
1: Sí, bueno, més o menys van caure en 850. Tota la primavera els 850 litres i aquesta primavera va ser absolutament de rècord. Només en el mes de març vora 500.
0: Imagina't.
3: Vale.
0: Sí, a partir d'això...
3: En un dia van caure 90 litres.
1: Sí.
3: Clar, tot això fa que aquestes aigües subterrànies brollen cap a l'exterior buscant el riu i inestabilitzen el talús, el gran talús que tenim entre Sant Benet i Santiago Payà.
0: Vale. I se va. Cau.
3: Clar, un moviment rotacional en el cas, bueno, una solsida no és una qüestió d'atzar, és física, vull dir, és un moviment que va en la gravetat.
0: Vale. Sí, sí, sí, sí.
1: L'argila és un material que absorbeix moltíssima aigua i per tant i també seca molt quan anirà sequia, pues queda molt seca, quan hi ha moltes pluges sobretot constants, més que torrencials constants, no, com aquestes. Agarra molta aigua i pues multiplica per no sé quan el pes, no? I per tant això fa que no pugui aguantar i se'n vinga cap avall, no? I bueno, pues això és un poc el que va passar ahí. És interessant també el que ha comentat ella de l'antecedent històric, no? Curiosament estem parlant de que igual és un dels orígens de l'aigua que veia al coll fins que resulta que va passar a l'altre lloc. O sigui, que l'origen del problema està en una cosa que era, entre cometes, positiva, que era un aqüífer que n'hi havia allí d'aquest tipus, del que bevia part del coll. No?
0: Hasta que va arribar el Molinar, que també crec que està un poquet parlant-se últimament d'ell, que eixa aigua de qualitat i a partir d'ahí es va fer referent. Molt bé, doncs aquest estudi és un poquet el que tens. Tono, és molt important, no?, estudiar lo que són, perquè les coses no passen perquè sí, o sea, un pont no se'n va avall o...
2: I tornem una altra volta a posar damunt de la taula la repercussió que té abandonar els usos tradicionals, que en aquest cas és deixar de gastar eixa aigua, s'abandona eixe sistema hidràulic de arreplegada i distribució d'aigua, els margens, la vegetació que també fa que la infiltració siga més lenta, la retenció en els margens, que parlem moltes voltes d'abandonar el camp i pensem en els incendis o en pèrdua de biodiversitat, però en aquest cas té una repercussió igual, no tan directa o que es veu tan fàcilment, però en aquest cas que són les solcides o esllavissades, pues, també és un factor a tindre en compte. Bueno. Una vegada més, tornem a posar damunt de la taula aquesta importància dels xicotets bancals o aquests cultius que les persones que estan mantenint-los directament mantenen el paisatge mediterrani.
0: Exacte, fan que tot siga. A veure, la pregunta, per tant, Aitana, vaig a posar també un poc en un compromís. La persona que va dir un polígono industrial ahí en Santiago Payà estaria molt bé. No va preguntar ni a ningú geògraf ni a ningú, no?
3: Bueno, és que això és més profund i ara més avant explicaré.
0: A veure, explica.
3: Perquè és això, no?
0: A veure, conta-m'ho.
1: Bueno, jo, en qualsevol cas, una cosa que abans d'un estudi tan detallat com el que va fer ella, jo portava els alumnes sempre allí, porta més de 20 anys, portava alumnes a veure la solcida, quan el pont es va manejar una miqueta ja no era útil, perquè això del 22 va ser un poc el detonant, no? Però venia d'abans, ja no? I es portava sempre allí, bueno, i també pues, n'hi havien antecedents, la colla de la Carrasca i altres entitats havien dit, bueno, és que l'IME, Instituto Geológico y Minero de España, no cualquiera había dit, no es pot fer, o sigui, en el informe que diria, no es pot fer, perquè és una zona que està en contínua solcida cap a nivell de base, que és el riu Riquel, i per tant no té sentit fer res allà perquè és molt perillós. Però jo sempre dic el mateix, no? Tu busques un mapa topogràfic del coll i resulta que per a un alcoià on es va fer Santiago Payà era una zona plana. Però a qualsevol altre lloc del món, no. Però per una colla, això és pla, no?
0: Sí.
1: Clar, i com es coincidís, i això també ho vincula al Molinar, coincidís amb el fet del, entre cometes, la fam de sol industrial, n'hi ha que posar sol industrial on siga, perquè les empreses no se'n vagin, tota la història aquesta, doncs diu, anem a posar un polígono, i encara que siga xicotet, però ja es queden contents, no? Me recordo quan es va promocionar este polígono industrial, pues poc abans de les eleccions municipals, que recorden encara el pamfleto que es va fer, és que estem parlant de l'any finals del 80, principis del 90, si no recorde mal, estem parlant de fa moltíssims anys,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I bueno, pues tiraven, es va fer allí aquest polígono. Problemes per al polígono, problemes també per a l'accés, que és un poc el que més canta, però no és l'únic que té problemes. El propi polígono té problemes també, no?
0: També.
1: D'alguna forma. I bueno, pues ahí, pues eso, no sé, esa part és la que també podem dir.
0: Deixa parlar, Aitana, que no m'estàs deixant a parlar, me cachi la mar, que entre com una que té vergonya, l'altra que xarra per córrer, a veure, Aitana, contamos, a veure, continua avançant, eixe estudi.
3: Bueno, jo volia introduir perquè Santiago Payà i Sant Benet s'ocupen.
0: Vale.
3: Tot bé, bueno, breument, el desenvolupament industrial del coll ve que a partir del segle XIX sobrepàs la industrialització i el coll creix exponencialment i és, diguem, el segle d'esplendor tant a escala urbanística com industrial.
0: Vale.
3: Aquesta congestió de manufactures que es produeixen les cases fa que els industrials busquen fàbriques i nous emplaçaments a on desenvolupar-se i el lloc més idoni que troben és dins de la ciutat o en les riberes dels rius, que això fa que per exemple quan ploga, a l'estar una fàbrica damunt de l'altra es produeixen solsides i n'hi hagin pues, fuites d'aigua i altres factors contaminants que van abocats al riu al final.
0: No, també.
3: Mm-hmm. Bé,
0: en això també pelea molt, Enrique. Però bueno, continua.
3: Que també això passava en el viaducte, no? En fi, bueno, continua passant també. Vale. Ja en el segle XX comença a haver una ordenació territorial. En 1907, tot això està en l'arxiu, es pot comprovar.
0: Vale.
3: En 1907 es fa el reglament de l'Eixample, on es determina una distància entre les fàbriques i les cases, perquè, clar, tindre una màquina en casa fa molt de soroll i que n'hi hagi moltes queixes entre els veïns, però bueno. Aleshores, a poc van tirant totes les fàbriques als rius.
0: Vale.
3: I ja, a mitjan de segle, en el 57, es fa el Pla General Municipal d'Ordenació Urbana, que ja es fan les zones de tolerància industrial i ja s'ocupa el carrer Perú, l'Entenza i demés. I en el 65 es produeix un canvi, que és la crisi del tèxtil, en la que els industrials s'organitzen perquè, paradigmàticament, necessiten nou sòl industrial, és a dir, continuen, com es diu?
1: Localitzar a la vora del riu, tenen que fugir cap a zones més aptes,
3: no? Sí, però en comptes d'enfonsar-se en la crisi, volen
1: tirar cap amunt, exacte.
0: Reinventar-se.
3: Com?
0: Reinventar-se. Ah,
3: sí.
0: Vale, dis-me.
3: I comencen també a anar-se'n cap a Muro, cap a Cocentaina, buscant no nou sòl, sinó sòl de grans dimensions. Vale. Perquè així en el coll el que tenim són naus xicotetes, no grans, que són el problema que tenim en l'actualitat. I ja en el 66 es fa el pla director comarcal del coll, que podria ser en actualitat un pla mancomunat d'un polígon industrial, que es podria contemplar, que no es va poder fer i al final cada fàbrica es va assentar on va poder, comportant de nou inestabilitats en els vessants.
0: Vale.
3: En el 68 els industrials s'organitzen i creen el Consejo Económico Sindical Comarcal d'Alcoi per a solucionar els impediments. I amb això que aconsegueixen, que entre el 68 i el 84 es creen distints polígons industrials, com el de la Viñata, Cotes Baixes, altre que també té
1: problemes d'estabilitat.
3: Dependent i d'inestabilitat. I, bueno. I ja en els 90, bueno, en el 86 tenim la gota freda, que diu Enrique, que inunda el polígon de Sant Benet. No sé si per inundació fluvial o per l'aigua que baixa dels barrancs.
1: No sé, però és de les fotos que més canta quan veus les fotos del periòdic Ciutat.
3: Sí, i crec que és l'única zona inundable d'Alcoi.
1: Exacte, sí.
0: Vale.
3: I ja en el 90, sí. L'ICME, l'Instituto Geológico Mineral d'Espanya, junt amb el seu director, Ayala Carcedo, fan l'estudi de riesgos naturals en la ciutat d'Alcoi. Riesgo de avenidas, vulnerabilitat i riesgo sísmico, es diu.
0: Vale.
3: I aquest informe té distints mapes i bueno, la zona que de Sant Benet la pinta de color roig, com que és la zona més perillosa on no es pot edificar perquè es caracteritza per tindre margues massives i moviments de vessants naturals, proposant un estudi de javissades històriques.
0: Ostres, vale.
3: Vull dir, este home i el seu equip van veure que hi havia solsides ja
1: de molt antigues.
0: Molt antigues, vale. En eixa zona, vale.
3: Sí, vale. I bueno, a partir dels 90 es construeix el polígon, la via d'accés, n'hi ha unes pluges en el 2000 que ja tenen...
1: Sí, no, si no recordo, igual sí, en 2004 probablement, si les de 2004 són també...
3: Sí. I ja veiem els primers clavis de tracció, que són els indicis quan s'està produint un moviment de vessant, veiem solsides, i tot això ja ens està indicant que hi ha una ferida que està sangrant constantment cada volta que plou, on hi ha un moviment sísmic, que també va haver un terratrèmol fa uns estius i van brotar totes les estuberies.
1: Sí, un 4, va ser un 4.
3: Sí, en estiu va ser.
1: Sí, va ser en estiu, va ser un 24 i pico, que no va estar mal, va ser, sí.
3: I, clar, crida l'atenció perquè les margues, per a que no es llisquen, tenen un angle de rosament que és de 35 graus. 30-35 graus. I veiem que per a fer el polígon, evidentment, has de fer obres d'explanació i excavació dels talussos, es fan entre 40 i 87 graus. És a dir, inestabilitzen totalment el talús. I, clar, també comencen des de baix, des del peu, vull dir, li estàs tallant el peu i l'estàs
0: la base.
1: La base, ja és la base.
3: La base.
0: Mm. Està perfecte, però ara va tot molt bé.
1: El lloc adequat, el lloc adequat.
3: Clar, aleshores, què és el que es va fer malament, diguem? Mm-hmm. Bueno, pues és bien, es va inestabilitzar el pendent natural del...
0: D'eixa zona.
3: Estalusos, sí.
0: Dime.
3: S'ha oblidat una zona amb bolses d'aigua subterrànies, amb aqüícluts o aqüífers, s'ha alterat la xarxa de drenatge, sí. I s'ha saturat un terreny que cada volta que plou, plora.
0: Ostres, que bonico.
3: Sí. No? Plora.
1: Te digo
0: una flora. Està bonico, sí.
3: I clar, tenim el problema del sòl industrial en el coll i pense que la borrasca Celia va posar a prova el planejament urbanístic de la ciutat i crec que va deixar molt clar a on es pot edificar i a on no.
1: Mm-hmm. Sí, perquè tot el que va manejar tots recordem en el Dèsset, perquè l'hivern setge Dèsset va ser un precedent també molt gran, perquè ahir van caure nevades i pluges abundants. Tota la gent que diu, pues en el Dèsset va haver una nevada, que el cagues, per cert. Però, bueno, tot el món pareix que fas de 30 guantes que no neva, però en el Dèsset va haver una nevada.
0: Això no passa mai.
1: Però un temporal de pluja abans i després, molt important, de vent.
0: No ho ha vist mai.
1: I això és la famosa tema que comentava ella de la Vila Llana, no? I també de la solsida de Beniata, que és una altra zona també interessant, curiós.
3: La Politècnica.
1: Exacte, la Politècnica. Que també és una zona ben curiosa, que després el 22 va repetir inclús va ser retransmitida en directe per algú que vivia d'enfront. Curiosament, en el que comentava ella, aquesta ciutat viu tan imbricada entre lo constructiu i lo natural que per un costat les construir coses inestabilitza vessants, però també llevar coses construïdes les inestabilitza. De fet, en aquesta zona, el llevar la fàbrica va fer que aquesta solsida no aguante.
0: És un poc quasi al revés. Ceres estava ahí, la van llevar...
1: Hi ha una cosa que jo penso sempre, que és que si una volta l'home clava la mà, no la pot deixar de clavar. Ja que l'ha clavat, té que fer algo per a... I ahí és un poc el que va generar aquest problema.
0: Sí. És una entrada al coll que tenim magnífica. Preciosa. Però bueno, estic jo ahí guerrillero. A veure, Tono, és que ha vengut Aitana i m'ho ha posat guerrillero.
2: Sí, bueno, és el que diem abans, que és un cúmul de circumstàncies, de coses mal planificades, aquesta paraula de planificació del territori, doncs en Alcoi tenim bons exemples de la mala planificació territorial. És evident la necessitat de sòl industrial, això no n'hi ha volta de fulla, però si ho haguem de resumir és abandonaments tradicionals, tenim bolses d'aigua a un nivell freàtic prou superficial, trenquem ixa vegetació, ixa coberta, deixem exposada les margues, les argiles, que tenen ixa capacitat d'hidratar-se i soltar aigua i acumular i per pes anar-se'n, i hem anat construint en llocs que no, molt vulnerables. I al final tenim que invertir molts diners, perquè al final això costa molts diners després de reconstruir o de mantenir, per a que al final no servisca de res.
1: Perquè al final, evidentment, la empresa constructora que ho va fer ja no s'ha responsabilitzat d'arreglar-ho. Al final, l'administració corresponent que li toca després, siga o no siga la culpable, és la que ho té que arreglar, perquè les fàbriques ja estan allí. És que el tema és el de sempre, no? Es fes consumar, es fan que si la fàbrica està allí, tu t'has quedat la solució. Van estar durant molts mesos, tindrien que entrar per el pontet de mala mort que entrava des de Sant Benet, que és un milagre, curiós, que aquest pont aguanta el que ha aguantat, aquest pontet que hi ha del Riquet, que entra per l'altre costat, entra per d'enfront, no? Per tant, clar, és una zona que diu, ara ja està allà, ara algo has de fer per a la accessibilitat, i bueno, pues al final, entre cometes, el marro és el de que menjar un altre, no? Que és un poc el problema. No sé si vols comentar alguna cosa
0: més. No us queda massa temps, Aitana, explica'm.
1: Pues alguna cosa que...
0: Sí, a veure, compta'm, us queden 5 minutets.
3: Jo veig que les obres que s'estan fent no es pensen en... Es pensen en períodes electorals, i crec que aquestes obres miren molt més a lluny de 4 anys, que és el que pot durar un partit, realment. Sí, perquè tant el cost econòmic, llevar el que n'hi ha i tornar a posar el que n'hi havia, és el que deia d'Enrique, de llevar les fàbriques i que s'inestabilitza.
0: Clar.
3: En fi.
0: Quina solució.
3: Clar, com podem gestionar això?
0: Com es gestiona?
3: Avui en dia tenim molta tecnologia, tenim els drons, tenim els satèl·lits, n'hi ha sensors. Tots els dies pots monitoritzar el talús i veure com de ràpid s'està manejant i no sé, posar un mur de gavió o no tocar el que n'hi ha a voltes, en contra d'inestabilitzar, perquè s'han parat les obres perquè ha plogut. Que van caure 10 litros, 30...
1: Bueno, en esta primavera han plogut quantitats, però no massa importants, evidentment.
3: Clar, si ja no ha plogut quasi, ja ha fet el mal que ha fet, si pega una tromba com la de fa 4 anys, és que se'n pot anar, vull dir, no. Estem parlant d'algo prou seriós.
0: Ja, t'entenc, sí. El pont este famós, per tant, que és anar a tot alt a intentar
3: sí, la reconstruir
0: la passarel·la. Perquè, clar, uns ponts, però ahir ho veus tu molt complicat. O què vols que
3: sí,
0: es pot fer ahir?
3: Sí, perquè és el que he dit, és una feina que està oberta.
0: I estàs comentant-me abans que arriba fins al cementeri, no? El cementeri també? No? Ah, vale, d'acordo.
3: Sí, ara. Bueno, les aigües subterrànies... Clar, tots són margues i tota l'aigua superficial va percolant.
0: Sí.
3: I clar, com tot això va costera avall, aixes aigües van buscant el riu.
0: Eixida, van buscant eixida, però no sé.
2: I els danys ja es veuen dalt, en la part de dalt arriben fins a dalt.
0: Vale, que és el cementeri, no?
2: Que si a més... Si a més li posem el pes de les naves, és que anem sumant peces al puzzle. Tocant coses que no s'han de tocar i afegint-ne que tampoc s'han d'afegir.
0: Sí, sí. I encara pues, es crea més eixa dificultat. Molt bé, doncs ara sí que entrem en els últims 3-4 minuts. Deixem a la convidada per al final. Enrique, dos minutets.
1: Okay? No, molt breument. Al final, pues, a partir d'eixa proposta d'allà la Carcedo, que en part ara el pegat ella, no?, d'estudiar, té este estudi concret, després té un estudi, és que ja té pagat de diversos programes, la temporada que el convidarem també. Té també altres zones de... Clar, també hi ha que veure en què cartes juguem, no? I esta ciutat pues, té problemes, ho ha tingut sempre, per sol industrial i per sol normal. Hem de recordar que el centre del coll està agarrat en agulles, que se'n va cap avall. Estem ples de parets, com la zona de Merita, si és que se'n va... perquè les marques són així, l'argila de la que està assentada des de Paule és així i va tot menejant-se contínuament cap a nivell de base i al final jugues en aquestes cartes i has de saber que estan ahí. I llavors no es tracta de dir és que sempre estic dient que està tot mal, no? A part de que sabem que és difícil d'arreglar, però per almenys hem de ser conscients. Jo sempre juguem en això, no? I ho he dit moltes vegades. Així no hem de buscar zones inundables. Hem de buscar zones deslizables i és el problema fonamental d'esta ciutat. I per cert, encara que ho dirà ja després a lo millor, però empresar la gent que segurament farem alguna eixida de camp que altra per a parlar i donarem publicitat per a que la gent pugui veure sobre el terreny. Tot això que ha explicat ella sobre el terreny es veu molt millor.
2: Nosaltres també al nostre departament que és Ciències de la Terra i Medi Ambient també hi ha professors, el professor Pepe Delgado, sí, que també treballa ací i també de risc sísmic i som un hotspot, no? El coll ha d'estar precís en el mapa
0: com es diu això? Hotspot?
2: un lloc calent i el coll ho és i és un bon exemple per a fer pràctiques universitàries i bé, també com deia Enrique, en setembre organitzarem una jornada divulgativa, que també estarà Álvaro i Aitana, per a veure de primera mà aquests llocs de risc. I sempre m'agrada això del sentit comú o el trellat a l'hora de construir, en este cas, o de canviar els usos del sòl com s'ha fet. També m'agrada deixar damunt de la taula que la necessitat del sòl industrial està ahí i que és necessari, però que per això estan els tècnics per a estudiar on s'ha de fer-hi.
0: El millor punt. Com és el comú, és el menys sentit, el menys comú de sentit, el sentit comú. Aixe minutet, amore, què me'n dius, amore? Conclusió.
3: Jo volia dir que quan caminem per al coll, veiem pels carrers, veiem cases, veiem comerços, no? Veiem fàbriques, veiem prosperitat econòmica, però hem de fixar-nos, per exemple, el que ha dit del paredó de Merita, això és un gran deslliçament que va haver en el segle XVIII, que era per a no perillar l'hospital que n'hi havia per a aquell entonces en l'actual col·le que n'hi ha i que també hi ha obres faraòniques en el segle XIV, per exemple, d'intentar desviar el riu Molinar per a que no n'hi hagin solcides. Vull dir que és un risc en el que sempre hem
1: conviscut
3: en ell i que el tindrem perquè n'hi hauran puestos que tinguin inundacions, altres incendis forestals, tsunamis, terratrèmols. Nosaltres tenim
1: solcides.
0: Som un poble de solcides. Està bé. La terra plora. A mi és el que m'ha agradat això frase. Molt bé, pues sí,
3: no, i per acabar, Sí, una de una ciutat de gent molt emprenedora i que segur que trobarem sòl industrial, llavors estic seguríssima.
0: Molt bé, trobarem una solució. Molt bé, doncs res, ha sigut un plaer tindre-vos així a tres. He estat un poquet nerviosa, però al final jo crec que han aconseguit a Aitana que estigui ahí. Com sempre, Enrique i Tono, moltíssimes gràcies a tres per vindre. Estem en contacte. Fort abraç, gràcies. Vinga.
2: Gràcies a
1: vosaltres.
4: Quique Sánchez, responsable d'Animal.
5: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 3 mujeres asesinadas en 24 horas. La violencia machista atraviesa este martes. Al caso de ayer de Málaga se suman esta mañana otros 2. Se llamaban Rosana y Mari Carmen y tenían 45 y 56 años. Todo apunta a que sus parejas las han asesinado en Toledo y en Alicante. Mariela Lourido.
7: Buenas tardes, Liébana. El hombre que mató anoche a su mujer, Mari Carmen, de 56 años, en Almoradí, en Alicante, había estado en el sistema policial Biogen en 2008. La denuncia fue desactivada por falta de medidas judiciales. Está detenido. Rosana, de 45 años, asesinada en Toledo por su pareja. Después, él intentó suicidarse. En la vivienda estaban 3 de los 4 hijos. En este caso, no había denuncias previas. Sí las había. En el crimen de Antequera, en Málaga, María había denunciado en 2023 a su pareja. La semana pasada se retiró la orden de alejamiento por consentimiento de ambos. Eso es lo que dicen fuentes de la investigación. Ayer la mató y luego se suicidó. Tenían 2 hijos menores y hay una cuarta mujer liébana que ha aparecido muerta con signos de violencia. Se investiga si se trata de violencia de género, así que 4 mujeres asesinadas en 24 horas.
6: Es insoportable. De confirmarse estos nuevos casos, serían al menos 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y a partir de las 2:30 vamos a hablar de lo que está pasando, porque el sistema sigue fallando. Mientras, acaba de terminar la declaración en la Audiencia Nacional de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo de Zapatero, que ayer en un escrito al juez apuntó directamente al expresidente del gobierno como figura clave para conseguir el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Martínez ha ratificado punto por punto lo que aparece en ese escrito, aunque le ha dicho al juez no saber realmente si Zapatero ejerció influencia alguna. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. No es que Julio Martínez no sepa ante quién ejerció influencia para el rescate por 53 millones de Plus Ultra, sino que ni siquiera sabe si Zapatero ejerció algún tipo de influencia. Al respecto, solo ha dicho que fue el expresidente quien le comunicó vía WhatsApp la concesión del rescate pocos días antes de que la SEPI lo aprobase, pero no ha podido aportar evidencia alguna porque borró sus WhatsApps con Zapatero. Julio Martínez ha confirmado los pagos del 1% como comisión de éxito del rescate que nutrieron al expresidente y a la empresa de las hijas. Dice que Zapatero era el jefe, marcaba estrategias y proporcionaba clientes. El juez ha definido a Martínez como un mero correveidile del expresidente.
6: Por su parte, el gobierno acaba de defender el procedimiento por el que se concedió este rescate a Plus Ultra y mantiene el cierre de filas en torno a Zapatero. Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, hace unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
9: No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones. Estamos en una fase inicial de investigación, con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
6: Opinión distinta tienen los socios, que mantienen que la situación es insostenible, al mismo tiempo que el Partido Popular sigue aprovechando para unir los apellidos Sánchez y Zapatero.
10: Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo, es que todo lo que han hecho lo han hecho juntos. Es que el rescate no se podía haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
6: Además, se acaba de conocer al menos 143 migrantes a bordo de un cayuco están desaparecidos después de que naufragara en aguas de Mauritania cuando intentaban llegar a Canarias. Nicolás Castellano, última hora.
11: Buenas tardes. Sí, se trata de una de las mayores tragedias documentadas en la historia de la ruta a Canarias. La Agencia de la ONU para los Refugiados confirma 143 muertos y desaparecidos en un solo cayuco que había partido hace 25 días desde la costa de Gambia. Después de tres operaciones de rescate durante el fin de semana, ACNUR asegura que en el desembarco de los 38 supervivientes en Nuadhibu se constató que al menos dos niños que han sido hospitalizados perdieron a toda su familia en esta tragedia. Además, han desaparecido también un matrimonio y su bebé. Uno de los supervivientes asegura que se quedaron a la deriva, ya no les quedaba comida y muchos terminaron bebiendo agua del mar.
6: Todo en un martes en el que seguimos muy pendientes de los incendios.
5: Hora 14 con Javier Liébana.
6: Porque se está pudiendo hacer frente al fuego de Guadalajara, que ha quemado ya 29.000 hectáreas. Redacción de informativos, Toñi Fernández, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Es el peor incendio del momento, el de Mierla, pero se frena antes de cruzar a Soria y la seguridad ante los núcleos urbanos crece al 90%. Incluso algunos vecinos van a poder volver hoy a sus casas. Se espera poder atacar desde ya el incendio desde dentro. En Segovia están muy pendientes del viento, que puede dificultar las tareas de extinción del fuego declarado en Brieva y que ha obligado a desalojar 8 pueblos y confinar un noveno. Y nos queda Aragón, que respiraba por fin en 5 villas y ahora se tiene que afanar para luchar contra las llamas en el Maestrazgo de Teruel.
6: Y hoy encima entra una nueva ola de calor, Nuria Seró.
12: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en la tercera ola de calor de este verano. Tenemos buena parte del país en aviso por altas temperaturas y hoy los 40 grados se podrán superar tanto en Murcia, Córdoba como también en Granada. Mañana el calor se intensificará un poquito más. En el cielo podemos observar la calima, sobre todo en el centro, sur y este del país. Esta tarde en el este peninsular tendremos tormentas que serán en general secas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Mañana las temperaturas subirán un poquito más y los avisos por calor se extienden y también se intensifican.
6: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Elena Sánchez en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
5: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha comenzado el pleno, que debe concluir mañana con la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para este año. A las puertas de la Cámara Autonómica, entidades sociales y sindicatos se han manifestado por los recortes que esas cuentas suponen en varias áreas del ámbito social, entre ellas la igualdad. Dotar de recursos a la lucha contra la desigualdad de género y la violencia machista es imprescindible para combatir estas violencias estructurales. Decidir si se destinan partidas a este fin es importantísimo, igual que también llamar a las cosas por su nombre, violencia de género, violencia machista, una violencia que hace la vida muy difícil a muchas mujeres todos los días a distintos niveles y que en días como hoy nos muestra su peor cara. La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer en Almoradí como un nuevo caso de violencia de género.
5: Hora 14, Comunidad Valenciana.
7: La Guardia Civil ha detenido hoy a un hombre de 61 años en relación con la muerte de su pareja, una mujer de 56 que vivía en el municipio de Almoradí. Los hechos, como decimos, se están investigando como un posible asesinato machista. Más detalles desde Radio Orihuela con Zaira González.
13: La Guardia Civil halló anoche el cuerpo de Mari Carmen en su domicilio en el casco urbano de Almoradí, en la Vega Baja del Segura. El equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Almoradí, que realizó la primera inspección ocular en el lugar de los hechos, ha detenido esta mañana al marido de 61 años ante ciertas contradicciones observadas. Aunque no confirman con certeza aún que se trate de un homicidio en el ámbito de la violencia de género. Sin embargo, el presunto autor de los hechos ya fue detenido en 2008 tras registrarse una denuncia de violencia de género en el sistema Biogen, aunque la alerta se desactivó en 2009 por falta de medidas judiciales. Desde entonces no constan más denuncias. El equipo de Mujer Menor y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante ha asumido la investigación. Por su parte, el Ayuntamiento de Almoradí está a la espera de la confirmación oficial de que se trate de un crimen machista para pronunciarse y tomar medidas. En caso de confirmarse, se trataría de la sexta mujer asesinada en lo que va de año en la Comunidad Valenciana, además de dos menores de edad.
7: Y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado esa investigación de este caso como posible caso de violencia de género. Si se confirma, sería la sexta víctima mortal en la Comunidad Valenciana en lo que llevamos de año. Para combatir este fenómeno estructural hace falta, señala Bernabé, una acción decidida de las administraciones y combatir el negacionismo.
14: frente a una violencia que es terrorismo contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y es una cifra que nos interpela como sociedad para hacerle frente desde la denuncia social y colectiva, pero también desde la denuncia política, desde la condena política, desde el señalamiento político y desde la prevención y las políticas de prevención, donde todas y cada una de las políticas de igualdad contribuyen a proteger a las mujeres.
15: Bernabé recuerda que en la Comunidad Valenciana hay 17.000 mujeres en el sistema Biogen. El teléfono 016 es el número para atender tanto a víctimas de violencia de género como a su entorno. No dejar rastro en la factura, pero sí que hay que borrarlo del registro de llamadas si no queremos que aparezca. 2:00 p.m. y casi 10 minutos. Abordamos la página política intensa en esta jornada. José Forés Romero, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Ana.
15: En Les Corts ha comenzado el debate de las enmiendas presentadas por los grupos a los presupuestos de este año, que ascienden a 3.300 millones de euros. La oposición ha presentado un total más de 4.000 enmiendas que han sido rechazadas, mientras que el PP ha aceptado todas las propuestas de Vox, menos una, la que se refiere al recorte presupuestario de la Academia Valenciana de la Lengua.
16: El portavoz de Vox, José María Llanos, insiste en que la Academia es el caballo de Troya del catalanismo, el enemigo del valencianismo, y confía en que el PP recapacite y acepte el recorte del 50% que se ha propuesto, pero cree que si el PP no acepta la enmienda, pues hombre, que tampoco peligra el apoyo a los presupuestos, porque, dice Llanos, se ha conseguido uno de sus objetivos más importantes, que en las cuentas figure la prioridad nacional.
17: Sí, no siendo los presupuestos de Vox, aún así, en una negociación, hemos conseguido el apoyo de la absoluta inmensa mayoría de todas nuestras enmiendas, pues yo le haría la siguiente reflexión. Por una, vamos a dejar a los valencianos sin unos presupuestos que son buenos para la ciudadanía. Ahí está la reflexión. En todo caso, yo no pierdo la esperanza de que se puedan aprobar también esta enmienda y poder llegar al total de lo que en principio habíamos pactado, porque recordemos que esta reducción estaba pactada con el Partido Popular.
16: Lo acaban de escuchar. Ya nos afirma que se había pactado el recorte a la Academia, pero Nando Pastor, el portavoz del PP, subraya que su grupo no acepta ese recorte y no va a cambiar de postura.
18: Nosotros, repito, mantenemos la postura que mantuvimos, que votamos en comisión, y sobre esta cuestión poco más le puedo decir. En principio no hay ningún cambio por parte de la postura del Grupo Parlamentario Popular respecto a esa cuestión concreta.
15: Y de forma bien diferente lo ven desde los grupos de la oposición, José.
16: El socialista José Muñoz reitera que su grupo llevará al Constitucional los presupuestos e incluyen la discriminación que representa la prioridad nacional, y lamenta que el PP obedezca el mandato de la extrema derecha.
19: Pero lamentablemente el Partido Popular solo pacta con la extrema derecha de Vox. Nosotros estamos fiscalizando, pero no podemos, no nos dejan participar en los presupuestos. Ahí hay un partido que manda y otro que obedece. Una extrema derecha que impone ese concepto de la apartheid y un presidente de la chinita como Pérez Llorca, que va a ser el primero que normativiza en la asignación de los recursos públicos el concepto del racismo como elemento para dar ayudas o no dar ayudas, para tener acceso a la vivienda, para no tener acceso a la vivienda. Es el primer presidente en España que hace ley un concepto ya desterrado como era el apartheid, como era la segregación racial, como era la discriminación por origen.
16: En la misma línea, Carles Esteve, de Compromís, hace hincapié en que Vox es quien estira la correa que le ha puesto al cuello a los populares, pero está convencido de que queda poco para superar esta etapa.
20: Hoy asistimos a un debate en el que va a ser poc interessant el que proposa el govern, menys interessant per als valencians el que proposa Vox, i nosaltres ja no esperem que ni una part ni l'altra ens accepten res de les propostes que estem plantejant. La tranquil·litat que tenim és que n'hi ha una alternativa real, i pensem que en poques mesos estarem en disposició de pegar-li la volta a això i de millorar un poc la vida de la gent, que és per lo que hem vingut a la política.
15: Esos presupuestos de la Generalitat que suponen 33.300 millones de euros. Y mientras, fuera del hemiciclo... Varias entidades sociales y los sindicatos han mostrado su rechazo a esas cuentas que a su juicio endurecen aún más las políticas de derecha antisocial que defienden PP y Vox, y animan a los grupos parlamentarios a recurrirlas judicialmente. Ana Oliver es su portavoz.
21: Encara son més agressius, encara son més retallades i encara son més sectaris. Per tant, no pararem, com hem dit el manifest, de denunciar les polítiques d'extrema dreta del govern valencià.
15: I de regreso a la Cámara, otro tema estrella. La oposición insiste en saber quién ha pagado el viaje del presidente Pérez Llorca a Nueva York para asistir a la final del partido de España contra Argentina y ha presentado una batería de preguntas ante las contradicciones que, en su opinión, se han señalado estos últimos días.
16: El portavoz socialista José Muñoz quiere saber, quiere conocer, quiere ver la invitación institucional que la Federación de Fútbol envió a Pérez Llorca y saber si se valió de su posición institucional para conseguir una entrada carísima, siendo el único presidente autonómico que acudió a Nueva York, al tiempo que quiere conocer quién ha pagado la estancia y los gastos tanto del jefe del Consejo como de sus acompañantes.
19: Es absolutamente inaceptable que el presidente de la Generalitat se comporte como un jeta, que se comporte como alguien que utiliza su puesto para conseguir privilegios que no corresponden al conjunto de los valencianos de a pie. Y esto es evidentemente lo que nos parece que tiene un reproche absolutamente moral y veremos si legalmente también tiene consecuencias en ese sentido.
16: Por su parte, Joan Maldoví de Compromís quiere saber si fue una empresa vinculada al secretario autonómico de comunicación quien pagó el viaje de la comitiva que fue a Nueva York. Y señala que si el presidente no tiene nada que ocultar, que presente las facturas.
0: Si usted toca el presidente, que presente la factura al seu nom, dient que ha pagat les nits d'hotel, una més, hi ha presidents que tornen a l'endemà del partit i hi ha presidents que s'agarren un dia més. El nostre és des que fa això, un poc de mangueta i ve dimarts. El dilluns l'home estava cansat de la final i no va anar a treballar. A nosaltres ens fa molta, molta pudor.
16: El PP defiende que el viaje del presidente a Nueva York no le ha costado un euro a los valencianos y lo compara con los 3.000 euros que costó un viaje del entonces conseller de Educación, Vicent Marsà, de Compromís para ver al Villarreal o el uso del Falcon por parte de Pedro Sánchez para ir al CIP. Nando Pastor.
18: Ese viaje en las arcas valencianas no le ha costado nada. No le ha costado la entrada y no le ha costado el desplazamiento, ni el avión, ni el hotel, que lo ha costeado el propio presidente Pérez Llorca, ¿no? Por lo tanto, pero repito, que el debate sea ese, es que el Partido Socialista ya no sirve ni para embarrar el terreno de juego. Que se quede en eso el Partido Socialista, a ver, a mí no es que me hace gracia, a mí me llena de satisfacción, como ustedes se pueden imaginar, porque todo lo que puede decir el Partido Socialista hoy es eso, pues hombre, es que al final parece que tengan, no sé, que van de agua fiestas, ¿no?
16: Y José María Llanos, de Vox, dice que lo único que le preocupa es que durante el regreso el presidente haya tenido tiempo de reflexionar sobre las cuentas y la ley de acompañamiento para aceptar todas sus propuestas y opina que el debate es una cortina de humo de la oposición.
15: Y como les venimos contando en las últimas horas, anoche se produjo un reventón cálido y seco en el sur de la Canal de Navarrés. Fue poco antes de las 9 de la noche. Dejó temperaturas superiores a 38 grados y rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Incluso llegó a causar una incidencia eléctrica que ya está solucionada. El reventón estuvo muy focalizado en Chella y el jefe de climatología de la EMET, que es José Ángel Núñez, explica que estos fenómenos pueden ser peligrosos porque son muy intensos, de corta duración y pueden suponer un riesgo, por ejemplo, para instalaciones provisionales que son todavía más habituales en verano.
3: Porque aunque sean fenómenos de muy corta duración, pues sobre todo en las infraestructuras más frágiles, que abundan mucho ahora en verano, ¿no? Pues en chiringuitos, algunos escenarios mal anclados y bueno, y en el caso de ayer, pues en zonas de parques y arbolados que la vegetación está muy estresada por el calor tan prolongado, la falta de lluvias, pues se producen efectos bastante importantes.